L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

What's going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Tallades diverses línies de Rodalies al Camp de Tarragona per una incidència en la infraestructura. No circulen trens a la R13 entre Valls i Vilaverd, la R14 entre Reus i Vilaverd i la RT1 entre Reus i la Plana Vicamoixons. Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera pels trams afectats. I els bombers continuen treballant en l'incendi d'Aigua Múrcia a l'Alt Camp, que encara no es pot donar per estabilitzat. Durant la nit, uns 260 efectius han aconseguit perimetrar el foc, però els preocupen diversos focus secundaris i sobretot el flanc esquerra en una zona abrupta i inestable. Per precaució, Protecció Civil ha ordenat evacuar prop de 400 persones de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats de Querol, tal com explica l'inspector de bombers Oriol Corbella.
3: Al municipi tenim la gent molt espantada, ja que aquesta setmana hem tingut 3 incendis. Aquest és el més greu dels 3, no? Ja que està en una zona molt boscosa, molt forestal, i ara hem pogut sortir de lo que hem estat parlant. Sabem que estan treballant els cossos de seguretat, han de deixar treballar, i sobretot la gent que es quedi a casa, que facin cas al confinament, finestres, portes tancades, si senten una mica d'olor fum o veure un fum, que fiquin les tovalloles, que les mullin, que les fiquin a les portes.
2: L'evacuació es fa de manera ordenada cap al casal de Vila-rodona i es preveu que puguin tornar al vespre. A més, Protecció Civil situa 72 municipis al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per risc d'incendi, i manté restringit l'accés a 8 espais naturals. I l'Ajuntament de Gandesa ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona de banys de Fontcalda, a la Terra Alta, arran del despreniment de pedres mentre es banyava. En el mateix accident, una jove de 24 anys de la mateixa família ha resultat ferida greu i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El consistori ha convocat un minut de silenci aquest dilluns a la 1 del migdia. I en educació, la consellera Esther Niubó confia a rebaixar el malestar de la comunitat educativa abans del curs vinent, després de l'assemblea educativa hagi acordat convocar vaga als centres públics el 8 de setembre, el primer dia de curs. Niubó assegura que les reunions amb direccions i professionals estan sent constructives. Entre les principals reclamacions hi ha més recursos per atendre la diversitat, revisar el model d'acollida i reduir la burocràcia. I Unió de Pagesos alerta que el 80% del cultiu de pera conference de la Plana de Lleida està deshidratada per les altes temperatures. El sindicat diu que no és un problema de reg, sinó d'excés de calor. Els arbres es paralitzen quan superen els 36 graus i això fa que la fruita sigui de calibre més petit. I pel que fa al temps, la calor anirà a més, també de nit a mínimes tropicals i tòrrides al litoral. De dia, les màximes poden acostar-se als 38 graus al Segrià i demà podrien superar de nou els 40. I fins aquí les Notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Sentis que toques fons. Quan no puguis seguir el procés, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
1: Creu Roja. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
2: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
3: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
4: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
3: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els bombers continuen treballant en l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que encara no s'ha donat per estabilitzat. Té la darrera hora des de Domenys Ràdio, la Laia Batlle. Bon dia, Laia.
3: Molt bon dia, Pili. Els bombers de la Generalitat creuen que donaran per estabilitzat l'incendi d'Aiguamúrcia, que ja ha cremat 150 hectàrees en un perímetre de 8 quilòmetres aquest vespre si les condicions no canvien. Segons ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, aquest incendi podria ser provocat.
4: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi. I per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
3: Els bombers segueixen treballant en l'extinció juntament amb ADFs i principalment ho fan en el flanc esquerre per tal que el foc no impacti en les urbanitzacions properes.
2: Gràcies, Laia Batlle. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I recordem que Protecció Civil situa 72 municipis en nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per risc d'incendi, i manté també restringit l'accés a 8 espais naturals. I l'Ajuntament de Gandesa ha declarat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona de banys de Fontcalda, a la Terra Alta, arran del despreniment de pedres mentre es banyava. En el mateix accident, una jove de 24 anys ha resultat ferida greu i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El consistori ha convocat un minut de silenci aquest dilluns a la 1 del migdia. També estan tallades diverses línies de rodalies al Camp de Tarragona per una incidència a la infraestructura. No circulen trens a la R13 entre Valls i Vilaverd, a la R14 entre Reus i Vilaverd, ni tampoc a la RT1 entre Reus i la Plana Picamoixons. Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera per als trams afectats. I educació, la consellera Esther Niubó confia a rebaixar el malestar de la comunitat educativa abans del curs vinent, després que l'Assemblea Educativa hagi acordat convocar vaga als centres públics el dia 8 de setembre, el primer dia de curs escolar. Niubó assegura que les reunions amb direccions i professionals estan sent constructives. Entre les principals reclamacions hi ha més recursos per atendre la diversitat i revisar el model d'acollida i reduir la burocràcia. I pel que fa al temps, farà sol en general amb núvols prims i baixos al litoral, sobretot al matí a la Costa Daurada. La calor anirà a més, també de nit, amb mínimes tropicals o tòrrides al litoral. De dia, les màximes poden acostar-se als 39 graus al Segrià i dimarts també podrien superar els 40 graus a Ponent. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
3: Genís Martínez, fem dissabte.
4: Genís Martínez en repassa totes les novetats a nivell mundial.
3: Fem dissabte. Genís Martínez.
2: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
5: Ajuda, que algú vigi una ambulància.
6: Una emergència? Truca al 112. El 112 és el telèfon d'emergències comú als països de la Unió Europea i serveix per avisar de qualsevol incident que requereixi la presència immediata de policia, serveis sanitaris, bombers, agents rurals o protecció civil. És gratuït, funciona les 24 hores dels 365 dies de l'any i gairebé totes les trucades es poden geolocalitzar. I recordeu, el 112 és només per emergències. 112, telèfon d'emergències.
7: Michael Schulze.

0: les 11. Ripollès FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els bombers continuen treballant aquest dilluns en l'incendi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que encara no es pot donar per estabilitzat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que hi ha indicis que el foc ha estat provocat, tot i que de moment no hi ha detinguts. Mossos i agents rurals treballen amb aquesta hipòtesi també, en relació amb els altres incendis declarats aquesta setmana a Aiguamúrcia. Escoltem.
4: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat, i per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi, i per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida ara amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
3: Protecció Civil ha ordenat evacuar preventivament prop de 400 persones de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats de Querol. D'aquestes, una cinquantena de persones han estat acollides al casal de Vilarrodona, mentre que les altres han anat amb familiars. En educació, la consellera Esther Niubó confia a rebaixar el malestar de la comunitat educativa abans del curs vinent, però els sindicats avisen que el conflicte continua obert. Vostè, que es reuneix aquest matí amb el departament, i reclama un canvi de model més enllà de reduir les ràtios. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reclama desplegar els acords pendents i que el 6% del PIB es destini a educació.
5: En primer lloc, el 6% del PIB, això és el que garanteix que puguem, doncs, fer els desplegaments necessaris. Li hem de traslladar moltes qüestions a la consellera, perquè és que si no continuarem amb un conflicte obert que no sabem el que pot durar.
3: Des d'USTEC també avalen la vaga convocada als centres públics el primer dia de curs, el 8 de setembre, si Educació no posa més propostes sobre la taula. I la Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la Covid. Les acusacions populars, però, mantenen la petició de 15 anys d'inhabilitació per Vergés, Argimon, i també per dos als excàrrecs de Salut. I l'Ajuntament de Gandesa ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona de banys de Fontcalda, a la Terra Alta, arran del despreniment de pedres mentre es banyava. En el mateix accident, una jove de 24 anys i la mateixa família ha resultat ferida greu. El consistori ha convocat un minut de silenci aquest dilluns a la 1:00 PM. I en esports, el Barça comença avui la pretemporada amb les revisions mèdiques, encara sense els mundialistes, 10 en total, que s'incorporaran progressivament quan acabi la temporada. Serà la tercera de Hansi Flick a la banqueta. L'equip treballarà des de la ciutat esportiva i a finals de juliol farà estada al Regne Unit.
2: Notícies en xarxa.
1: Forn Cala Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Cala Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM. Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita xòfer, camió en grua, soldador, soldadora, operaris de logística, mecànic, gerocultors, gerocultores. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uyer.org. També podeu enviar un correu a borsadetreball@uyer.org o trucar al telèfon 972-703-111.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors, paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
3: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
4: I'm Chris and I'm the singer of Coldplay.
5: I'm Iris.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Un incendi destrueix completament una casa de fusta a la urbanització Tordera Park. Els equips d'extinció han perimetrat les flames per evitar que arribés a una zona forestal. Des de Ràdio Tordera, Albert Sabater, bon dia.
2: Bon dia des de Tordera. Bon dia des de Tordera.
1: Doncs ampliarem de seguida aquesta informació. Ara us expliquem que els bombers continuen treballant aquest dilluns en l'incendi a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que encara no es pot donar per estabilitzat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que els indicis que el foc ja ha estat provocat, tot i que de moment no hi ha detinguts.
3: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi. I per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida ara amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
1: Protecció Civil ha ordenat evacuar preventivament a prop de 400 persones de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats de Querol. D'aquestes, una cinquantena de persones han estat acollits al casal de Vila-rodona, mentre que d'altres han anat amb familiars. I Salvador Illa espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avali de manera clara la llei d'amnistia i demana als tribunals espanyols que l'apliquin amb diligència. En un acte a Madrid, el president de la Generalitat ha defensat que l'amnistia és constitucional i ha reclamat al Poder Judicial respecte pel Congrés. Illa també ha advertit que l'alternativa al govern de Pedro Sánchez és una involució en referència a un possible govern del PP amb el suport d'extrema dreta. I, de fet, Vox portarà als tribunals de les zones de baixes emissions en diversos municipis metropolitans, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Manresa, Terrassa o Mataró. El partit d'extrema dreta defensa que vol ciutats netes, però considera que les zones de baixa emissió limiten la llibertat de circulació i que són un peatge classista per a les persones amb menys recursos. I la Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la Covid. Les acusacions populars, però, mantenen la petició de 15 anys d'inhabilitació per a Vergés, Argimon i dos alts excàrrecs de Salut. I l'Ajuntament de Gandesa ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona dels banys de Fontcalda, a la Terra Alta, arran del despreniment de pedres mentre es banyava. En el mateix accident, una jove de 24 anys de la mateixa família ha resultat ferida greu i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El consistori ha convocat un minut de silenci aquest dilluns al migdia. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
5: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
6: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.

Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons All Shot Viejo Amigo, i anaves a la disco amb la teva voltaco de Vito empastifat de Brumel, t'agradarà Hit Parade. Hit Parade, el bo i millor de la música dels 70.

0: Rei, presentat per Jordi Casas. Jordi Casas.
1: Hola, què tal, senyores i senyors? Benvinguts a una nova edició d'aquest programa que es diu Hit Parade, recuperant 70s, 80s i 90s. Soc en Jordi Casas i us dic benvinguts. Molt bé, avui el que farem és començar amb 70s i escoltar molts i molts 70s. I res, una miqueta més tard escoltarem alguna cançó d'aquelles que direu: caram, ni me n'en recordava. Jo tampoc, perquè buscant un altre tema la vaig trobar, però sonarà a finals del programa. De moment saludem aquesta gent que m'escolteu directament des del Ripollès o bé directament des de l'Empordà, ambdues a la superprovincia de Girona, també a la gent del Barcelonès, Barcelona, àrea metropolitana, Baix Llobregat, a la gent que m'escolteu directament també, per exemple, des del Vallès, des del Maresme, des del Bages o bé directament des de la província de Lleida, la terra ferma. També els andorrans, andorranes, abraçada, salutació a la gent d'Andorra i a la gent de les Balears, ses illes. Oh, ses illes, ses illes. Directament saludem a Formentera i Eivissa. Doncs res, una vegada saludats, anem directament a encetar el programa d'avui. I com us he comentat, el tiburón! Home, sí, el tiburón estava samplejada d'aquesta

0: Hit Parade, en Jordi Casas.
1: Ahir vaig anar a la tarda vespre, quan van organitzar una festa dels que anàvem al col·le, i vaig anar a la manalla, que érem uns 60. On diu, nen? I la gent m'acaba de dir que no la coneixia. No la coneixia, tio.
2: Hit Parade, ens fem grans.

era música, George's Marauders, Patrick Collis, i en aquest cas Bobby O, Bobby Orlando, produint aquesta supercançó del gran Harris Glenn Misled, que malauradament ens va deixar fa molts anys d'un atac de cor quan tenia tan sols 42 anys. És el nostre petit homenatge a Divine, aquella senyora revifadeta que en realitat era aquest gran actor i gran cantant que es deia Harris Glenn Misley. Ens va deixar el 1988 Divine, la cançó es deia Shut Your Shut, i ara directament el que farem és sentir una mica més de música High Energy, recuperant aquestes pistes de ball de començaments dels 80 amb Bobby Orlando, She Has a Way. Un ritme inconfusible, i suposo que la gent que havia viscut l'època i ha anat a la discoteca aquells temps, això serà glòria celestial per les vostres orelles.

0: Christmas Hit Parade, en Jordi Casas.
1: Jordi Casas, estic tip i posant la ràdio i només sento que regató.

0: directament dels 80s, amb una superproducció del mateix productor de Sylvester, Patrick Cowley, per a Paul Parker, i aquesta cançó que deia "Tu estàs al punt de mira". De mira no, de mira. És que m'acabo de mossegar la llengua. A vegades passa a cases quan xerres massa.
1: Efectivament, quan xerres massa.
0: Una cançó que es deia "Right on Target", Paul Parker, producció de Patrick Cowley, donant ara mateix pas a una supercançó que segurament recordareu. Ace Spank, una cançó que va de picar el culet. Nascut a Florida,

i pràcticament real. You Make Me Feel Mighty Real, la música produïda per Patrick Cowley, per Sylvester James Jr., que malauradament ens va deixar a l'any 1988. Molt bé, ara mateix, una mica de Patrick Hernández. Una cançó que es diu Born

Convulso, una cançó amb la qual em venen ganes de dir soy un chico yeye. Gran època, pantalons, el chap viejo amigo, Pau, germà Pau, el símbol de la Mercedes penjant, i en definitiva aquesta gran música ara mateix per tot Catalunya, Andorra i ses illes. Soc en Jordi Casas, això és Hit Parade, recuperant aquelles cançons que jo escoltava de petit i que vaig anar presentant a la ràdio a mesura que van anar passant els anys. En aquest cas, aquesta la vaig presentar al principi, cançó original de Frankie Valli, versionada per The Boys Town Gang, i això que es deia Can't Take My Eyes Off You.

Jordi Casas no recorda que aquesta hora feia un programa de house. Aprofitant l'avinentesa, li han fet creure que el programa era Revival. I s'ho ha cregut. Connecta amb els clàssics més exitosos dels 70, 80 i 90. El clàssic que presenta clàssics. Hit Parade.

0: Bé, mariners ho eren tots, però en definitiva un munt de gent coneguts com a village people, gent de poble, amb aquesta gran cançó que anys després versionarien Naltenan Crislow als Pet Shop Boys. Senyores i senyors, es va acabant el temps i ara el que farem és escoltar una raresa musical.
1: Ostres!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia. És la una, us parla Pili García. Un incendi destrueix completament una casa de fusta a la urbanització Tordera Park. Els equips d'extinció han perimetrat les flames per evitar que arribés a la zona forestal. Des de Ràdio Tordera, Albert Sabater, bon dia.
2: Bon dia des de Tordera. Un aparatós incendi ha calcinat totalment una vivenda de fusta situada al carrer La Manxa, a l'urbanització de Tordera Park. Segons els testimonis, els veïns de la zona, el foc hauria començat a la zona del porxo de l'immoble i a causa dels materials de construcció s'hauria estès amb gran rapidesa per tota l'estructura fins a afectar la totalitat de la casa. Per sort, els propietaris han estat avisats i evacuats abans que el foc s'estengués per tot l'immoble. Un dels veïns de l'immoble, en Marcos, ens explicava que s'havien despertat amb l'olor de fum. Havien pogut avisar els ocupants de la casa i evacuar-la a temps per tal de que ningú prengués mal. En aquells moments, els bombers han arribat al cap d'un quart d'hora, 20 minuts, i han acordonat la zona. Han evacuat, han perimetrat i han confinat els veïns a les cases per tal d'assegurar que el foc no s'expandís. Els equips d'extinció, com dèiem, han evitat l'expansió d'aquest foc, que no saltés a la zona forestal a tocar de l'urbanització. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat un total de 4 vehicles dels bombers de la Generalitat, així com efectius de la policia local i protecció civil.
1: I els bombers continuen treballant en l'incendi d'aigua a Múrcia, a l'Alt Camp, que encara no s'ha donat per estabilitzat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que hi ha indicis que el foc està provocat, tot i que de moment no hi ha detinguts. I Salvador Illa espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avali de manera clara la llei d'amnistia i demana als tribunals espanyols que l'apliquin amb diligència. En un acte a Madrid, el president de la Generalitat ha defensat que l'amnistia és constitucional i ha reclamat al Poder Judicial que respecti el Congrés. Illa també ha advertit que l'alternativa a un govern de Pedro Sánchez és la involució en referència a un possible govern del PP amb el suport d'extrema dreta. I la Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de les policies nacionals i guàrdies civils durant la Covid. Les acusacions populars, però, mantenen la petició de 15 anys d'inhabilitació per a Vergés, Argimon i per a dos alts excàrrecs de salut. I menjar fruits secs de manera regular pot millorar la fertilitat masculina, ho apunta una recerca liderada per la Universitat Rovira i Virgili, que ha analitzat els hàbits alimentaris de més de 200 homes sans d'entre 18 i 40 anys. Segons les estudi, consumir almenys racions de fruita seca a la setmana s'associa amb una millor qualitat espermàtica i menys alteracions en la mobilitat dels espermatozoides. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
4: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
5: Atenció!

0: allò
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari i operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER.
3: Estic intentant enviar un missatge a la teva germana, però no me'n surto.
4: Més Digitals és un pla de xoc contra la bretxa digital que s'ofereix a tot el territori de Catalunya. Si vols millorar les teves competències digitals bàsiques, hi trobaràs tres opcions disponibles en funció del teu grau de coneixement. 15 hores de formacions presencials i gratuïtes en què aprendràs a fer servir el mòbil per demanar cita per anar al metge, fer fotografies o comunicar-te amb la família i les amistats, entre d'altres. Truca al 012 i informa-te'n. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: What's going on? It's Alex Parker.

0: is your summer radio station.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work.
1: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.
2: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem en la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.
3: Yo, hey, check this out.
4: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
5: i Pipi que em fas largues pujant el cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
4: Hit Parade.
6: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: Son las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Rura. L'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp podria haver estat provocat. És la hipòtesi en què treballen els Mossos i els agents rurals davant del tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. I sospiten que els altres dos també podrien haver-ho estat. Ho ha explicat avui la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi. I per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
3: Els bombers ja han pogut estabilitzar el 95% del perímetre i confien en poder donar el foc per totalment estabilitzat aquest vespre i que les 220 persones evacuades puguin tornar a casa. Ara lluiten contra un foc forestal a Lladurs, al Solsonès, mentre que, recordem-ho, s'eleven a 13 les persones mortes a l'incendi al Maria. La darrera víctima mortal és una dona de 93 anys que estava ingressada amb cremades molt greus. El foc, que va començar divendres, esperen controlar-lo al llarg del dia d'avui. Aquest matí ha visitat la zona al president del govern, Pedro Sánchez.
5: Creo que es importante recordar esa propuesta que el gobierno de España ha puesto encima de la mesa a todas las administraciones y es articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática. Aquí, antes, hablando con los alcaldes, se hablaba de la prevención. Efectivamente, no solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir.
3: Tot plegat en plena revifada de l'onada de calor que afecta Catalunya des de fa una setmana. Més temes, el Tribunal Suprem considera que no s'ajusta dret a excloure l'ús del castellà la rotulació als centres escolars, sostinguts amb fons públics. En concret, el Tribunal anul·la l'apartat d'un document sobre l'organització dels centres del curs 2022-2023 que establia que la rotulació dels espais dels centres s'havia de fer català, occità i també en aranès. I sense deixar l'àmbit judicial, la Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils, uns càrrecs que els quals s'enfrontaven a 12 anys d'inhabilitació. I Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interiors d'illes, la instal·lació també d'ascensors, més espais amb ombra i amb programes socials adreçat, en aquest cas, també als joves i als adolescents. D'aquí una hora més notícies en xarxa. Fins ara.
1: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Cada cop són més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
1: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
2: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.
3: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret,
4: let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
5: Hi, I'm Liz.

0: 4. Virgulis FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen perquè el canvi de direcció del vent d'aquest dilluns al migdia no generi noves revifalles i així poder estabilitzar l'incendi forestal d'Aiguamúrcia al camp. Almenys això intenten entre aquesta tarda i el vespre. Després de la feina feta durant la matinada i aquest matí s'ha aconseguit estabilitzar-lo en un 95%, en aquest cas del perímetre del foc. Tot això preocupa perquè la marinada no pugui reproduir altres focus en l'interior. Durant el matí s'ha hagut d'actuar per contrarrestar-ne dos. Un incendi que, recordem, podria haver estat provocat, és la hipòtesi en què treballen els Mossos i els agents rurals davant del tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. A més, sospiten que els altres dos també podrien haver estat provocats. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha titllat de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament autonòmic plantejat des de Catalunya. En un esmorzar informatiu a Ràdio Televisió Espanyola i l'agència EFE des de Madrid, Illa també ha exigit imparcialitat i diligència a la cúpula judicial a l'ampliació de la llei d'amnistia d'aquesta setmana que arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Escoltem el que ha dit Illa en reflexió sobre el finançament.
4: Ja basta de desconfiança con Catalunya. Ja basta. Ya basta. O sea, Cataluña no tiene que pedir permiso a nadie para liderar. Y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice, no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen, no, no lo quiero. Oiga, pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado. ¿Y usted qué ha hecho?
3: I minut de silenci avui davant de l'Ajuntament de Gandesa per la nena de 9 anys que ha perdut la vida a la Fontcalda, a la Terra Alta, arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava diumenge a la tarda en aquesta font d'aigua termal situada en aquest terme municipal. També va resultar ferida greu una noia de 24 anys de la mateixa família. Segons l'alcalde de Gandesa, Carles Luf, toca esperar ara el resultat de la investigació dels Mossos d'Esquadra. Just aquestes setmanes, tècnics i geòlegs estaven realitzant revisions a tota aquesta zona. Més qüestions. Ha tingut un exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat de Junts per masturbar-se a la piscina d'un hotel de Santa Susana al Maresme. Es tracta de Pere Albó, a qui van detenir diumenge a la tarda la policia local d'aquest municipi. L'home s'hauria colat a una piscina on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible. Segons fonts municipals, en el moment de la detenció per exhibicionisme, l'home semblava molt desequilibrat i també fora de si. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: L'altre dia vaig buscar bolsa París en una web i ara me n'apareix publicitat per tot arreu.
1: Internet i les xarxes socials són una porta oberta a la nostra vida privada i compartim informació i imatges personals que deixen rastre i poden tenir conseqüències en el nostre present i futur. Per evitar sorpreses o disgustos, sigues conscient de la teva privacitat i pren el control de les teves dades.
0: Ja he revisat totes les opcions de privacitat i estic més tranquil·la. Mengem?
2: Sí, però a París, quan hi anem?
1: 012, la millor resposta.
3: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
4: Genís Martínez, fem dissabte.
5: Amb Genís Martínez en repassa totes les novetats a nivell mundial.
4: Fem dissabte, Genís Martínez.
3: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
6: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per a activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
7: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
8: Hi guys, I'm Leonie.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Comencem pendents d'aquest incendi que crema Aiguamúrcia a l'Alt Camp i que sembla que els bombers esperen tenir estabilitzat aquesta tarda. Entre aquesta tarda i aquest vespre recordem que hi ha 220 veïns evacuats i que s'han calcinat 142 hectàrees. Allà hi ha el nostre company de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique. Bona tarda, Eric.
3: Bona tarda, Mercè. Doncs, com molt bé explicaves, els bombers de la Generalitat calculen que aquesta tarda o vespre podria estabilitzar-se aquest incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp. Després de la feina feta durant tota la matinada i el matí d'avui, s'ha aconseguit estabilitzar un 95% del perímetre del foc, que ha cremat més de 142 hectàrees. L'inspector dels bombers, Ricard Espósito, ha volgut també tranquil·litzar les persones evacuades, que 67 d'elles s'han traslladat al centre d'acollida de Vila-rodona. La resta han aprofitat per marxar a cases de familiars o coneguts. Si es confirma l'estabilització del foc, els evacuats podrien tornar a les seves cases al llarg d'aquesta tarda. A més, també cal remarcar que l'incendi de Solsona també ha provocat que el d'Aiguamúrcia disposi de menys efectius dels bombers. Recordem que aquest es tracta del tercer incendi en una setmana al municipi d'Aiguamúrcia i que la principal hipòtesi que es treballa és que hauria estat provocat.
2: Moltíssimes gràcies, Eric. Doncs ja ho sentíem, estarem molt atents a veure com evoluciona, però és que els agents rurals han ampliat avui a 76 els municipis de 16 comarques en nivell 4 del Pla Alfa pel perill d'incendi forestal. Es tracta de poblacions de l'Alt Camp, com és el cas d'aquest Aiguamúrcia, al Penedès, a l'Urgell, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Baix Penedès, Garrigues, Moianès, Segarra, Solsonès, Vallès Occidental, també de la Noguera, Pallars, Jussà, Priorat i Ribera d'Ebre. També hi ha 141 municipis de 19 comarques a nivell 3 per perill d'incendi. Es manté la restricció també a diversos espais naturals. Recordem que són concretament 8. I el Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, ha admès que va tenir intervinguts els telèfons dels exdirigents de la CUP, Carles Riera i David Fernández, amb autorització del jutge del Tribunal Suprem encarregat de supervisar les intervencions de drets fonamentals del cos. En concret, Riera va tenir intervingut el mòbil 2 anys i David Fernández 6 mesos. Així ho revela la desclassificació portada a terme avui pel Consell de Ministres que s'ha fet pública després que Riera i Fernández presentessin una querella per espionatge a través d'aquest programari del Pegasus. I la cantant Aitana i Antonio Díaz del Mavoc Pop han anunciat avui la compra del Teatre Aquitània de Barcelona. Amb aquesta iniciativa, els dos artistes realitzen una aposta, diuen, decidida per les arts escèniques i per la ciutat. Impulsaran un projecte per generar, diuen, noves oportunitats per creadors i professionals del sector.
0: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
2: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
3: Ara més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola,
4: dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
3: Ara més que mai, Creu Roja.
5: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
3: Gràcies.
2: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
6: Hey, this is Ella Langley.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Un home d'uns 60 anys ha mort aquesta matinada a Barcelona en un incendi al carrer Comte d'Urgell, al districte de l'Eixample. Els bombers de la ciutat han rebut l'avís poc després de les 4 i s'han desplaçat al lloc dels fets 13 dotacions. Les causes del foc es desconeixen i s'estan investigant. Les flames s'han originat en un pis de la quarta planta d'aquest immoble. I no deixem el tema dels incendis perquè els bombers han aconseguit reduir la intensitat de les flames de l'incendi forestal de Lladurs. De moment, el foc estaria encerclat i la capacitat de propagació s'hauria vist disminuïda. Es comencen a retirar alguns dels recursos que s'hi han utilitzat fins ara i han treballat fins a 26 dotacions dels bombers. Canvi de tema, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el TJUE, es pronunciï dijous de forma clara i contundent sobre l'amnistia. Illa ha expressat la seva confiança en la justícia i ha aprofitat per demanar també als magistrats independència i respecte en el desplegament d'aquesta llei aprovada al Congrés, ho ha dit en un esmorzar informatiu de Televisió Espanyola.
3: Creo que la mayoría de jueces hacen su trabajo, me he manifestado siempre con respeto hacia el Poder Judicial. También le pido al Poder Judicial que respete a los otros poderes, en particular al Poder Legislativo.
4: ¿Cree que no pasa siempre?
3: Bueno, yo veo que se aprobó una ley clara y explícita, que es la ley de amnistía, que llevamos, pues fíjese, casi 3 años, y bueno, usted tiene que respetar al Poder Legislativo. Y no me haga abstracciones difíciles de seguir. No hace falta ser experto en la razón pura kantiana para entender una sentencia.
2: I a Mataró avui han començat les obres perquè el bloc de pisos del barri de Cerdanyola, que no té llum des de fa gairebé 2 setmanes, recupera l'electricitat. Hi viuen 26 famílies que no tenen llum des del 30 de juny després que un comerciant del mateix bloc manipulés el quadre elèctric de manera indeguda i provoqués un incendi. I llibertat a disposició del jutge per l'exdiputat i exalcalde de Sant Feliu de Guíxols investigats per exhibicionista. Pere Albó va ser detingut aquest diumenge a la tarda per la policia local de Santa Susana. L'home s'hauria colat a la piscina on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, i va començar a masturbar-se. Segons fons municipals, en el moment de la detenció, l'home semblava molt desequilibrat i fora de si. I una 50ena d'infants i adolescents d'Ucraïna passaran aquesta setmana a la Seu d'Urgell. L'estada forma part d'una acció solidària impulsada per la Fundació Convent de Santa Clara de Manresa. Els joves acollits provenen de zones ucraïneses afectades per la guerra amb Rússia.
1: Notícies en xarxa.
0: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: i millor per fer una comarca més neta i sostenible. O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família. Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Yo, hey, check this out.
2: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
3: i Pipi Calces Largues pujant el cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
2: Hit Parade.
4: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: pals de miralls. Que la dona et cridi al Woman. I que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
3: Now, time for a summer hit.

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
2: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
3: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic.
4: Let's go to Lloret, let's go tonight.
5: De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER.
6: This is your summer radio station.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla amb Mercè Roura. Els bombers han aconseguit estabilitzar l'incendi d'aigua Murcial al camp fa tot just mitja hora. Més de 270 efectius i una setantena de vehicles, 6 mitjans aèris també, han treballat per l'extinció d'aquest incendi forestal que ha mantingut a 220 persones evacuades. El foc ha calcinat 142 hectàrees d'aquest terreny forestal i, recordem, podria haver estat provocat, igual que els altres dos que han tingut lloc els darrers dies, en aquesta zona. I satisfacció a l'Associació Catalana de Micropobles per l'anunci que ha fet aquest cap de setmana el president de la Generalitat, Salvador Illa, de la posada en marxa d'un pla de pobles amb què pretén injectar 400 milions d'euros en 4 anys als municipis més petits de Catalunya. Joan Solà, president de l'Associació de Micropobles i alcalde de Riner, ha explicat a la xarxa que la proposta s'adequa molt a les necessitats dels pobles petits.
3: Sí, no només és per als micropobles, sinó que va molt més enllà el pla, però sí que es té en compte els micropobles d'una forma molt especial, doncs, per poder-s'hi acollir. I sí, doncs, de que el ventall de possibilitats que ofereix com invertir aquests diners sí que és d'una forma molt clara i directa, doncs, pensada cap a aquesta realitat, no? Que moltes vegades se'ns fa difícil de dir no només obtenir els recursos, sinó poder-los executar, doncs, per les manques tècnico-administratives que aquests ajuntaments tenim.
2: La primera convocatòria del pla de 100 milions es posarà en marxa aquest mes de juliol. Justament avui, que hem sabut que Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria de pla de barris de la Generalitat i proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'illes, instal·lació d'ascensors, espais d'ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents. I Junts ha anunciat que presentarà una esmena a la totalitat al sistema de finançament i proposarà un concert econòmic respecte als pressupostos. El portaveu de Junts, Josep Rius, assegura que Pedro Sánchez en realitat no vol aprovar-lo, sinó convocar eleccions anticipades i responsabilitzar-ne l'oposició. I avui ha començat la votació del procés participatiu perquè els veïns de Roda de Ter a Osona decideixin quina de les opcions els agrada més per solucionar la problemàtica del trànsit rodat que travessa el municipi. Una votació que s'allargarà fins al proper dijous. I el Barça comença pretemporada, serà el tercer curs amb Hansi Flick al capdavant. Els jugadors del Barça disponibles, que no són al Mundial, han arrencat el primer dia amb les revisions mèdiques a la ciutat esportiva Joan Gamper, on s'entrenaran els primers dies per donar pas a finals de mes a una estada al Regne Unit.
1: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem a la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.

Els dissabtes a les 9 del vespre a Ripollès FM. VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un

0: Amics, amigues, senyores i senyors, benvinguts a una nova edició del VIP 45. Ja tornem a ser aquí per escoltar, recordar aquestes tres dècades que ens porten tants bons records, els 70s, 80s i 90s. Rebeu, doncs, una molt forta abraçada de jo mateix, Josep Lloret, a través d'aquesta sintonia i en el VIP 45. Hem escoltat Laimos amb el The Beat Goes On.
1: Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret.
0: I dic que tan just comencem perquè, de fet, en tenim moltes i moltes de cançons per escoltar i recordar en aquesta, que és la teva sintonia, en aquestes tres dècades que nosaltres repassem, 70s, 80s, 90s, e intentem fer un repàs exhaustiu, al màxim del que va passar i el que es va escoltar i el que va sonar. I també el que va triomfar, evidentment. Twilight. Dins la meva ment, My Man. Una de les cançons, doncs, que també es don cita avui aquí en el VIP 45, la segona, doncs, que ja escoltem aquí. Va, comencem. Som-hi.

I és segurament una de les cançons més populars dels 80. 1982 per Indeep. El Last Night a DJ Saved My Life.

0: S'ha de reconèixer doncs, que la cançó estava molt ben feta, ple de efectes sonors no gaire suggerents, però aquesta va estar la idea de Michael Cleveland amb la veu de Rajani McGlory i Rosemary Renzi, directament des de New York a principis dels 80. Els Indie és segurament la cançó més coneguda de la banda. Last Night a DJ Save My Life. Ja ho veieu, aquest era el so doncs, que triomfava en aquell moment. I això és el VIP 45, el gran recull de cançons dels 70s, 80s i 90s, on nosaltres repassem totes aquelles cançons que varen marcar una època i un moment de les nostres vides.
1: Si tens tants anys o més que el nom del programa, t'agradarà VIP.

0: criden perquè Tell Me Why. Arribant directament des d'Itàlia, Precioso amb Marvin, una formació que era Andrea i Giorgio Precioso, a més d'Alessandro Moschini, més conegut per Marvin. Una cançó de finals dels 90 que també avui hem escoltat aquí en el VIP 45.
1: VIP 45, els èxits i novetats del segle passat amb Josep Lloret.
0: Doncs sí, la veritat és que és tot un plaer poder ser aquí amb vosaltres i poder escoltar i recordar aquelles cançons que tant i tant records ens porten. Ara ja sonant Mil Hom directament des d'Itàlia amb una de les cançons que va ser una autèntica revolució. És el Love Emotion.

0: La idea va estar de Nicky Pitti com a vocal, també hi era Mauricio Surazzi, Marco Scopazzi, Roberto Marcuri i Claudio Giorgi. Eren cinc. Torrevado. Com no podia ser d'una altra forma, arribant directament des d'Itàlia, una de les bandes doncs, que, a diferència d'altres, doncs, era una banda. Living in the Shuttle, la cançó doncs, que hem escoltat i recordat avui aquí en el VIP 45. Atenció perquè arriba una de les bones també de Melba Moore i que també recordarem.
1: Els 70s, 80s i 90s a VIP 45.
0: D'aquelles de luxe. Funky de l'autèntic. Aquesta novieta doncs, que en aquell moment arribava des dels Estats Units i que ara mateix recordarem. Melba Moore amb Love is Coming at You. L'escoltem? Passo a mi.

0: Aquest és l'amor que va directament cap a tu. Love's Coming At You. Aquí la teníem. Melba Moore, directament des de New York, una senyora doncs amb una dilatada carrera musical indiscutible, on nosaltres avui li hem donat també el record necessari aquí en el VIP 45.
1: VIP 45.
0: Tenim més coses ara mateix, una reversió, de fet una remescla perfecta, de Oliver Sheaton amb Room 5. I aquest ja conegut, Make Love. Uah, és boníssim.

0: Bé, Make Love és una cançó del productor italià, atenció, Room 5, que no és altra que Junior Jack, que també va fent èxits amb aquesta, amb el seu nom, vaja. Aquesta vegada amb un sampler perfecte d'aquella cançó de Oliver Cheaton, el Get Down Saturday Night.
1: Música pels que éreu canalla durant el segle passat. I ara sou joves, VIP 45.
0: I anem a escoltar directament ara mateix aquí en el VIP 45 els creadors del Face to Face, Heart to Heart, els mateixos de Twins. Aquí la teníem, el que va ser la seva segona entrega, el seu segon llançament. I avui l'escoltarem. Això es deia Ballet Dancer.

0: Està considerada com tot un himne dels 90. Arribant directament des d'Estats Units, Robin S., amb això que es diu Show Me Love. Demostra'm el teu amor. Era la seva queixa, no la meva, eh? Molt bé, això és el VIP 45. Estem ja enfilant la recta final d'aquesta hora, doncs, que recordem aquelles cançons dels 70s, 80s i 90s. Punt final, marxem.
1: VIP 45. Te'n recordaràs.
0: Doncs sí, i ho fem amb una de les cançons de Trillion. Avui l'escollida és Belgian Girl. Senyores i senyors, punt final del VIP 45. Us emplaço, doncs, a una nova edició per escoltar i recordar les nostres, les vostres cançons, les que sempre recordem i les que varen viure aquells 70s, 80s i 90s, com mai. Això és el VIP 45. Vinga, va, sigueu feliços.